0: Is Zelensky se va acá, se yoga de Naparinga, sarcam tan sanusan,
1: इसलिए